més. Ja es va desfent la gebrada i amb aquell fred matiner dissimulant m'abraces.